Sedeng nyang kun chok punam ba tina cham de ne chi nyam chik zo tongari sa cha ge lma lo chi ge lang vi ta hi khong de ser gu nu ge leng de sa ji nang ju ge la